0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. El Consell de Mallorca demanarà al ministre d'Infància i Joventut, Cira Rego, que exclogui les Illes d'un possible repartiment de menors migrants no acompanyats de Ceuta cap a altres comunitats, tal com va dir la seva darrera visita a Palma. Ho faran la conferència sectorial de demà. Recorden la saturació que ara per ara diuen pateixen les Balears, són gairebé 900 menors tutorats. Avui és dimecres 26 d'agost. Júlia Blasco és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Repassam altres titulars amb Xavi ara. Encara no poden tornar a casa seva.
2: Els veïnats desallotjats per un incendi a Can Picafort avui de matí començaran les tasques d'apuntalament, mentre la investigació encara està oberta per esbrinar les causes de l'incident.
1: Entre un 15 i un 20% més cara.
2: Les famílies afronten una de les tornades de l'escola més complicades de la història per l'elevat cost que els suposa haver de comprar tot el material necessari. Allò més car, asseguren a Consubal, són els llibres de text i les motxilles.
1: I en els esports?
2: Bones notícies per Enric Mas a la Vuelta a Espanya. El Mallorca i ha finalitzat 6a Andorra la Vella a 2.39 de Pogacar per al primer grup després de l'Eslova i passa fins a la tercera posició a la General.
1: Anem a consultar la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
3: Bon dia. Avui a Balears s'esperen intervals de núvols mitjans i alts amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble ocasional al llarg del dia acompanyada de fang. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis o amb lleugers descensos. Avui s'esperen màximes de 33 graus a Palma, 32 a Eivissa, 31 a Mahó, 30 a Formentera. Demà arribarà certa inestabilitat a l'arxipèlag i s'espera que les temperatures puguin baixar una mica. Pel que fa al vent, d'avui fluix variable amb predomini de la component est, brises costaneres, a la nit girarà a component sud, a les aigües de Menorca, rissaga lleu amb oscil·lacions per davall del metre. És una informació d'EMET.
1: Ara mateix tenim 24 graus a Palma i Eivissa, 25 a Mahó, 26 a Formentera. I volen saber també com s'està circulant per les carreteres? Connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
4: Bon dia. En aquest moment ja trobant les retencions habituals en el principal accessor de Palma. Les retencions de carretera dintre des del problema de la Sostella fer la incorporació de Sevilla i Cintura. També a Sevilla i Cintura trobant tràfic com almenys a Son Rapinya fins a Fènova. I també a la carretera de Sevilla i Sentit Palma trobaran retenció fer la incorporació de Sevilla i Cintura. A l'hora de ser la resta trobareu tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Molt bon dia.
1: El Consell de Mallorca demanarà a la ministra d'Infància i Joventut, Cira Rego, que exclogui les Illes d'un possible repartiment de menors migrants no acompanyats de Ceuta cap a altres comunitats, tal com va dir en la seva darrera visita a Palma. Recordant que demà hi ha una conferència sectorial.
2: El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha reiterat que les Illes ja pateixen una sobreocupació de menors amb gairebé 900 al·lots tutelats, de manera que en cas de rebre més no es pot garantir, diu, una estada digna.
5: Tenemos un sistema de protección de menores totalmente tensionado por la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados y simplemente el resultado que queremos de esta conferencia sectorial es que se cumpla con la promesa de la ministra, la ministra de Infancia, que en su visita que hizo hace unos meses a Mallorca, pues dijo que con la actual situación de las Islas Baleares no tenía ningún sentido mayores derivaciones de menores hacia las islas.
2: Declaracions de Guillermo Sánchez durant la presentació de la posada en marxa de 5 equips específics d'intervenció en situació de risc per actuar de forma precoç davant casos de risc social lleu o moderat que afecten a menors i les seves famílies. El seu objectiu, segons han explicat, és detectar i abordar situacions de vulnerabilitat abans que s'agreugin i sigui necessari adoptar mesures de protecció de major intensitat per als nens i adolescents afectats.
1: En successos, us contam que avui de matí començaran les tasques d'apuntalament de l'edifici que es va calar foc dilluns a Can Picafort i que va provocar el desallotjament de diversos veïns, entre ells quatre menors. Enrique Mas, bon dia.
6: Bon dia. La Guàrdia Civil va inspeccionar ahir de matí l'edifici per continuar amb la investigació que permeti esbrinar les causes de l'incendi.
1: I localitzada una jove de 24 anys, desapareguda des de dia 3 d'agost a Alcúdia.
6: L'associació SOS Desaparecidos assenyala que l'eslota tenia un perfil d'alta vulnerabilitat.
1: La consellera de Salut, Manuela García, reconeix l'augment del temps d'espera per a la realització de les proves PET-TAC a l'Hospital de Son Espases per la manca de metges. Ho ha confirmat durant la visita al centre de dia de Can Blai a Eivissa, Clàudia Marí.
7: La marxa en poc temps de tres professionals en comissió de servei a altres centres ha deixat l'àrea de medicina nuclear sense suficients facultatius. Per aquest motiu, la consellera de Salut, Manuela García, explica que s'estan limitant l'ús de proves de PET-TAC i s'està prioritzant els pacients oncològics. Parla Manuela García.
8: Y lo que hemos hecho ha sido en dos acciones fundamentales. En primer lugar, evidentemente, priorizar todo lo oncológico, priorizarlo para que el tiempo medio sea el tiempo adecuado, o sea, que se pueda hacer en tiempo y forma, y en segundo lugar, hacer actividad extraordinaria y duplicar y trabajar tanto por la mañana como por la tarde.
7: Son Espases disposa de 4 equips de PET-TAC i una plantilla de 9 metges, dels quals ara en falten 3. La consellera defensa que s'està treballant per a trobar substituts dels professionals que han marxat i tornar a completar l'àrea. Ho explica Manuela García.
8: Se busca en la captación y fidelización de profesionales que se puedan sustituir esas 3 plazas en medicina, pero se está realizando la actividad con toda normalidad y el servicio está asegurado.
7: Mentre els metges treballaran hores extraordinàries a les tardes per tractar de reduir les demores, la consellera insisteix en que, tot i la falta de personal, els pacients oncològics no han vist endarrerides les seves proves.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: En matèria turística, Eivissa comptarà a partir del pròxim estiu amb un vol directe que connectarà l'illa amb Nova York.
6: La ruta tindrà una freqüència de 4 vols setmanals i s'iniciarà a finals del mes de maig de 2027. És la primera vegada que Eivissa tindrà connexió directa amb els Estats Units.
1: I no deixant de banda l'illa Pitiusa, perquè l'Ajuntament de Santa Eulària de Riu ha recaptat 1,78 milions d'euros, la major sanció urbanística de la seva història per unes obres fetes sense llicència en un habitatge a prop de Canapalava.
6: La propietat va ser objecte d'una reforma integral de més de 400 metres quadrats, a més d'ampliacions i canvis en algunes instal·lacions, amb unes obres valorades en més de 500 milions d'euros. L'immoble construït abans del 1956 està protegit pel seu valor patrimonial, fet que va agreujar la sanció. Les inspeccions municipals varen determinar que les obres realitzades eren molt i més importants del que s'havia declarat inicialment i que, a més, es varen incomplir les ordres de paralització.
1: 7:52. Les restriccions en el consum d'aigua afecten 6 dels 8 municipis de Mallorca. L'últim a sumar-s'hi ha estat l'Ajuntament de Ló, que ha prohibit rentar els cotxes amb aigua potable i ha tancat les fonts públiques, entre altres mesures d'estalvi. Neus Gil, bon dia.
9: Bon dia. De les fonts del parc de Ló ja no en sortirà aigua. Tampoc es podran rentar els cotxes amb aigua potable i el rec dels jardins es limitarà a sistemes de baix consum, com el de goteig. Són les restriccions que ha activat l'Ajuntament per la situació de prealerta per sequera que pateix Menorca. Escoltam el batlle José Luis Benejam.
10: L'aqüífer de l'O, l'aqüífer des que s'abasteix el municipi de l'O, és el que es troba en més bon estat, diguem-ho així, però clar, som conscients de que al final tot està connectat i el que ha arribat a altres bandes acabarà arribant per tot.
9: De moment, el consistori ja ha exigit als grans consumidors els seus plans d'ús eficients de l'aigua per avaluar noves opcions d'estalvi.
1: I més qüestions. La temporada de pesca de la llampuga ja ha començat. Enguany s'hi dedicaran un total de 35 embarcacions, totes elles en base a Mallorca. Encara que el mal temps va crear dubtes ahir sobre si s'ajornaria la sortida, pescadors de Cala Ratjada varen poder-ne sortir precisament i tornar satisfets.
2: Això quan l'any passat se varen capturar gairebé 115.000 quilos de llampuga, que varen generar uns ingressos de gairebé 650.000 euros per al sector. Les captures habituals se situen entre les 80 i les 120 tones durant el conjunt de la campanya. Enguany, la Direcció General de Pesca preveu uns resultats similars, encara que després, per treure conclusions, els pescadors estan satisfets amb el seu primer dia.
11: Per el primer dia no pot treure moltes conclusions, però pinta bé, pareix. El tamany també és guapo i ara veurem si es preu acompanya i ja serà l'hòstia.
12: Per el primer dia he trobat que hi havia un bon tamany. Hi ha hagut anys que era molt més petita i enguany pues, hi ha un bon tamany per això.
1: I ja es pot comprar llet fresca pasteuritzada mallorquina. Una vaqueria de Campos ha decidit comercialitzar-la. Creuen que és una iniciativa que beneficia el consumidor i que també pot ajudar els petits productors de llet que queden.
9: Són les vaques de Savinya, una de les 8 explotacions que queden avui en dia a Mallorca. Al capdavant d'aquesta vaqueria, els germans Benassar, que fa 3 anys, quan es quedaren sense compradors per la llet, començaren a fer formatge per no tancar i matar els animals. Ara fan una passa més, han decidit comercialitzar llet fresca pasteuritzada. És llet recent munyit que passa per un senzill procés de pasteurització i que, com diu Antoni, s'ha de consumir molt aviat. La solució, diu, és congelar-la igual que es fa amb la llet materna. Sentim el ramader Toni Benassar.
13: Que agafes una llet puríssima, saníssima i sense adulterar de res, sense cap conservant, perquè com a conservant empleem la temperatura, o sigui, la congelació.
9: Els germans creuen que la seva iniciativa no només beneficia el consumidor que pot anar a beure llet com la d'abans, sinó que també pot ajudar els pocs productors que encara queden.
13: Pensant que pot ser una idea que canviï molt en el sector, que doni l'oportunitat a petits productors poder vendre llet.
9: Per ara venen la llet fresca directament a la bequeria i també es pot trobar en alguns punts de venda. La idea és que cada vegada estiguin més.
1: I la tornada a l'escola s'ha encarit entre un 15 i un 20% més que l'any passat. Els preus segueixen pujant. Material escolar, uniformes, tot es nota de la cartera, segons com s'ho van les principals culpables, el llibre de text i les motxilles.
14: Llibres i tot això?
15: Me n'aniré 1.000 euros fàcil.
16: Vale todo muy caro, nos piden un arsenal de cosas que alguna ni se usan.
17: Antes traían lo que podían comprar.
18: Entre carpetas, material y libros, se supone que es un buen pellizquito del mes.
19: Pues todo sube, y nada, el material también, pero bueno, es que es lo que hay.
9: Un preu que no deixa de pujar. Segons el president de Consoval, Alfonso Rodríguez, si l'alumne va a una escola pública, el cost és entre uns 615 i uns 620 euros, i en el cas dels col·legis concertats o privats, es poden superar els 1.000.
20: Hay muchísimas familias que tienen que recurrir a créditos rápidos para poder comprar todo el material, o incluso hay familias que tienen que dejar de hacer otros pagos, como por ejemplo podría ser la luz o el alquiler.
9: N'hi ha, però, que ja han fet les primeres compres de cara a l'inici del nou curs i ens expliquen l'esforç que han de fer per alguns casos.
18: En segon que meses los padres tenemos que hacer bastantes números para que empiecen la vuelta al cole.
19: Han de fer l'esforç i aprofitar tot el que podem.
21: Una motxilla i un estoig.
22: Las tijeras y un cuaderno, lo básico, porque o sea, tengo ya cosas del año pasado que hay que reutilizar.
9: Reutilitzar precisament és el que recomanen, fer servir tot el material que es pugui d'altres anys i també anar a comprar sense els infants per evitar capricis.
1: 7:56 minuts, temps ara per parlar d'actualitat esportiva.
6: En ciclisme, bones notícies per Enric Mas a la Vuelta a Espanya. El mallorquí ha finalitzat 6è a l'Andorra la Vella a 2 minuts 39 segons de Pogacar, però el primer grup després de l'Eslové i passa fins a la tercera posició a la Genera, en un resultat del qual el ciclista d'Artà destaca la feina del seu equip.
23: El equipo ha estado de 10, es verdad que de Caldón pues ha puesto un ritmo muy muy duro, pero el equipo, repito, ha estado de 10 y después yo pues no he podido sacar segundos hoy, pero bueno, contento con las sensaciones y como dije el día a día, paso a paso y contento.
6: En bàsquet, els jugadors de l'Azul Marino Bàsquet Mallorca varen passar ahir les proves mèdiques prèvies a començar la seva temporada a la Lliga Endesa. Les jugadores tenen ganes i confien plenament en la nova configuració de l'equip. Maria Espanya i Carmen Grande.
24: Sí, no, les revisions han anat molt bé i amb moltes ganes, no, de trobar-nos totes, i com que totes lluitant pel mateix objectiu, no, ho farem ràpid i intentarem que vagi el millor possible.
25: Bueno, creo que a priori tenemos una plantilla que va a ser muy divertida y yo creo que viendo cómo llega la gente, cómo estamos todas, se ha notado un ambiente de muchas ganas y simplemente emocionadas de poder estar aquí y empezar a construir.
6: I en piragüisme, avui comença el Mundial amb la participació del mallorquins Àngels Moreno, Àlex Granieri i Marcus Cooper. Wolves, es contem a la de Pollença, que competirà a les proves de C2 200 i 500 amb la seva companya Victoria Jarkevska.
26: Yo creo que llegamos con nuestra mejor forma, venimos preparadas para darlo todo. A lo largo de los campeonatos hemos ido mejorando, cogiendo mejores sensaciones, así que venimos preparadas para luchar por esas primeras posiciones.
1: I repassam ara el que diuen les portades de la premsa. Començam amb el diari de Menorca, titula pel fet que el Consell no limitarà els cotxes de mallorquins empleats de turisme. La imatge de portada, en canvi, és per l'arribada de reforços de vehicles i personal per Fenat Ciutadella. Diario d'Eivissa diu: una donació no serveix per justificar l'interès públic de la festa privada, en aquest cas aquella egípcia sobre la qual hi ha tanta polèmica. La imatge de portada és perquè alerten del risc pels banyistes a la zona de Caló dels Morts i Escopinar per la gran afluència de persones i perill de despreniments. Periódico d'Eivissa, vol directe d'Eivissa a Nova York a partir de maig de 2027. La imatge de primera plana és per al segell de qualitat per al transport verificat. Última hora, militars de Palma es despleguen a Ceuta en tasques de seguretat. I la imatge de portades de la crònica social, Adrián Brody i Zapata de passeig pel mercat de Solivar. I acabam amb el diari de Mallorca, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes diu que les obres il·legals en sòl rústic protegit no prescriuen. I la imatge de primera plana és per la notícia que contàvem fa uns instants, la imatge de les primeres llampugues de la temporada a Mallorca. Així arribam a les 8 del matí, tornem amb més notícies quan quedin quart d'hora per les 9 a la sintonia de Ràdio 5.

0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, és la 1:30. El PP ha registrat una iniciativa en el Parlament per exigir al govern central que protegeixi la frontera marítima de les Balears. La proposició no de llei inclou el seu suport a Ceuta i destaca que tots els territoris han de fer front a una especial pressió migratòria, diu, i necessiten que l'Estat exerceixi plenament, en paraules del comunicat, les seves competències quant a migració i control de fronteres. És una de les notícies del dia en aquest dimecres 26 d'agost. Amb Pablo Hernández al control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Neus Gil. La Policia Nacional ordena retirar avui hora baixa les terrasses d'Esborn de Palma.
1: Considera que existeix risc pels restaurants de la zona amb motiu del sopar a la llesca d'avui vespre, en entendre que taules o cadires podrien convertir-se en obstacles o projectils en cas d'incidents.
0: Gobi Terra Ferida donen suport a la manifestació de dissabte a Palma contra la massificació.
1: Una concentració que partirà de la plaça Espanya i no acabarà al consolat demà, sinó a la Jotja. Joan Moranta, president del GOB.
2: El que si volem evitar a totes és que se torni a repetir el que va passar en el final de la manifestació del dia 26 de juliol, no?
0: El conseller de la Mà, Juan Manuel Lafuente, compareixerà en el Parlament Balear.
1: Per explicar la destitució de la directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, després que tota l'oposició d'Esquerra es demanés explicacions pels, diuen, escàndols successius que afecten el seu departament.
3: Evidentment, compareixeré on me digui el Parlament, molt gustosament, per donar totes les explicacions que en el seu legítim funció d'oposició me demanin i cap problema en informar de lo que vulguin.
0: El Tribunal Superior de Justícia de les Balears confirma la presó permanent revisable.
1: Per als dos responsables de llançar un contenidor de Porto Cristo a un nadó acabat de néixer, el tribunal manté les condemnes per assassinat amb traïdoria, ratificant així el posicionament fixat el passat mes de març pel Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Palma.
0: Les primeres gempugues ja són als mercats.
1: La temporada arrenca amb bones sensacions. El sector avui a mercats com el de l'Olivar a Palma, els preus ronden entre els 9 i els 15 euros per quilo, en funció del tamany dels exemplars. Tot i així, el volum de vendes està sent de moment discret i no estan sent les protagonistes els tendals.
4: Pues són exemplars de quasi un quilo, o sigui, han començat enormes.
5: I s'ha fet bastant bé de preu pues, consumidor. Altres anys, només, si només hi ha una barca, pues, el preu puja, però avui, com que hi havia quilos, pues, ens hem esperat un poquet.
0: El Consell de Mallorca realitzarà 200.000 inspeccions d'ITB de setembre a desembre i obrirà una nova estació a Campos.
1: A gairebé totes les estacions de l'ITB hi ha llista d'espera per passar la revisió entre 3 i 10 dies. Manco la de Manacor, on la llista d'espera és d'entre 10 i 15. Fernando Rubio, conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, espera que la llista d'espera es pugui reduir al 70%.
6: El que esperam és que se puguin reduir les llistes d'espera de Manacor. Esperam que se puguin reduir en torn a un 70% i que, per tant, pugui tenir un servei molt més fluid i que la gent se pugui derivar a Campos.
0: I també tenim titular d'esports.
1: El Mallorca està interessat en el migcampista Nemanja Gudel, que ha acabat contracte amb el Sevilla. I en ciclisme, Enric Mas afronta la cinquena etapa de la Vuelta des de la tercera posició de la general.
0: Moment ara per consultar la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
7: Bon dia. Avui a Balears les temperatures amb pocs canvis. S'esperen màximes de 33 graus a Palma, 32 a Eivissa, 31 a Mahó, 30 a Formentera. Pel que fa al cel, poc ennuvolat en general, excepte a Menorca, ens esperen intervals de núvols. Pel que fa al vent, predomini de la component est, a la nit girarà a component sud. Demà s'espera cel ennuvolat amb precipitacions febles acompanyades de fang, ja que la pols en suspensió continua a totes les illes i també ocasionalment acompanyades de tempesta. Pel que fa a les temperatures, les màximes amb pocs canvis o amb lleugers descensos, demà les màximes seran de 32 graus a Mahó, 31 a Palma i Eivissa, 30 a Formentera. Les mínimes en ascens a la nit no baixaran dels 25 graus a Palma, 24 a Mahó, Eivissa i Formentera. Pel que fa al vent, demà de fluix a moderat de sud i del sud-oest a les costes de Menorca, s'espera rissaga moderada amb oscil·lacions d'1,5 metres. És una informació d'AEMET.
0: Aquestes i altres informacions les ampliarem a partir de les 2:10 al Radio Diari Migdia.

Amb la música del Love of Lesbian arribam a les 2:30. Recordin que tota l'actualitat de les Illes torna demà a partir de les 7:25 del matí. Gràcies per la seva atenció.